0: lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: És una us...

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: 107.7 FM.
1: Gimme, gimme, gimme.

0: Bon dia, són les 10. L'estiu jove de Can Valla finalitza amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Valla, el local jove ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació de l'estiu jove 2026. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut local durant tot el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides a la majoria de propostes, l'equip de dinamitzadors ha destacat l'èxit de la convocatòria d'aquest any. Marta Martí, dinamitzadora de Can Valla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació.
1: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè, a més, a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més, joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general, l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta amb nit per la zona de Saderna, Estalaixà i Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants suficients.
1: Pensem que Joves en Marxa, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que creiem que potser és algo que encara, quan no ho has viscut, potser té certes reticències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Valla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves necessitats. Un cop finalitzades les activitats de juliol, el centre ja treballa intensament en la preparació de la Festa Major. Tot i això, el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost. Aquesta notícia i moltes més ja les teniu, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Tavalls.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Ben tornat a la ràdio, amb les piles supercarregades després d'uns dies de vacances. Torno a agafar el relleu dels nostres companys aquí, al Dagorra, de Ràdio Palafolls, amb la dinàmica habitual i per passar una estona agradable, divertida amb tots vosaltres i, per què no, una jornada de premis. Així passem l'estiu a Ràdio Palafolls. Una salutació cordial de qui t'acompanyarà des d'ara, que són les 10 i 4 minuts i fins la 1 del migdia, ja em coneixes? Sóc en Jordi Pratsavalls. En un momentet també repassarem previsió meteorològica, farem agenda plegats amb totes aquelles activitats a Palafolls i Rodalies aquest cap de setmana que tenim, per exemple, la mítica festa dels 80 a la plaça de Popi. Això serà aquest dissabte, ja tindrem temps de parlar-ne. Òbviament, compartirem també la bona música de la Ràdio Fórmula de Ràdio Palafolls, els èxits dels 70 fins l'actualitat, i tenim un nou premi al Dagorra amb la dinàmica habitual. Tot això si et quedes amb nosaltres a la teva ràdio de referència, aquella que et fa passar una bona estona també a l'estiu compartint grans èxits que comencen just ara. Benvinguts, benvingudes, aquest és el Dagorra del 30 de juliol.

En aquests dies de desconnexió han passat moltes coses, eh? Entre d'altres, per exemple, que Espanya ha guanyat el Mundial de Futbol. Entre d'altres cançons que podrien crear la banda sonora d'aquest fet històric, hi ha ella, Aitana, superestrella. Amb aquesta cançó t'hem dit bon dia. Així comencem una nova jornada a Ràdio Palafolls aquest estiu. Na, na, na, na, na, na, na. I així la continuem. Na, na, na, na, na. A ritme de bon reggae. Games People Play, són els Ainers.

0: de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
4: Com m'agrada el gelat celestiu.
5: Percalifragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
5: La barbacoa, la barbacoa.
6: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
2: Doncs ara sí, ha arribat el moment, la primera proclamació del de gorra en aquest 30 de juliol. Una bona ocasió aquest matí per poder guanyar el gran premi. I quin és el premi d'aquest matí? Doncs atenció, perquè hi ha en joc, jo ara mateix les tinc aquí al meu costat, poden ser teves, dues entrades per anar al parc aquàtic Waterworld, el millor parc aquàtic que pots gaudir aquest estiu, amb diferents atraccions, tobogans, zones de relax. Vaja, per qualsevol motiu que vulguis anar a Waterworld, estar més relaxat i poder gaudir de les seves piscines tranquil·les i prendre una miqueta al sol, o aquells que els agrada l'adrenalina i posar pujar els tobogans més complicats o més adrenalínics, qualsevol de les dues opcions les tens a Waterworld. Expliquem-ho bé. Avui, si guanyes el de gorra, pots aconseguir dues entrades per al parc aquàtic Waterworld a Lloret de Mar. Una molt bona proposta per gaudir aquest estiu i per convidar a qui tu triïs, que això sempre va bé. I pots anar amb la família, amb els amics, amb la parella i passar un dia inigualable, com la jornada que et proposa Waterworld. De fet, et recomanem que visitis la seva web www.waterworld.es per comprovar totes les atraccions, 35 atraccions en total, i piscines que pots gaudir durant la teva jornada de franc amb aquestes dues entrades que sortegem des de Ràdio Palafolls. Recorda www.waterworld.es, allà també podràs comprar les teves entrades. I atenció, que aquí va el repte d'avui, aquí va la pregunta d'avui. T'ho posaré fàcil, acabo de tornar el de gorra, acabo d'engegar micròfons i tampoc us vull estressar la primera de canvi. Per tant, avui una pregunta senzilla per dividir una miqueta l'audiència del de gorra. Dividir en el bon sentit de la paraula, perquè sí, jo acabo de tornar de vacances, però hi haurà molta gent, ara que estem a punt de començar el mes d'agost, que estarà a punt de començar les seves vacances. Per tant, avui volem, doncs això, saber cap a quin costat es decansa la balança. Digue'ns, tu ja has fet les teves vacances o estàs a punt de fer-les? Ets d'aquells que en aquests dies torna a la feina, torna al despatx, torna a treballar i veus com els altres et van dient adéu, i t'expliquen. Et diuen, mira, doncs jo agafaré un avió i me n'aniré cap a l'altra punta del món, no ho sé, cap a les Maldives. O ets d'aquests que fa dentetes, I que explica als companys que si tu has marxat el mes de juliol, ara a mi em toca el mes d'agost. És a dir, ets del que ara agafarà vacances? Pregunta senzilla, avui, ja has fet les vacances o estàs a punt de fer-les ara amb el canvi de mes? Una pregunta lliure, esperem les teves respostes, així farem una miqueta de xafardeig també, que sempre va bé. I òbviament totes les respostes entraran dins la base de dades del de gorra d'aquest matí. Un de vosaltres, si escolta bé la contrasenya i ens la diu al final del programa, s'endú aquestes dues entrades a Waterworld per gaudir aquest estiu. Ets dels que ja ha fet vacances o dels que està a punt de fer-les ara al mes d'agost? Recorda com participar, per exemple, amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També, òbviament, tens el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, la manera habitual, el 607 64 65 66, o ens truques directament a la ràdio al 93 761 470. Tot arriba allà mateix. Recorda posar-nos nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I a la part final del programa, doncs, com dèiem, fem el sorteig, truquem en directe al guanyador i pot ser que tu, que ara mateix ens estiguis escoltant, s'emporti dues entrades per anar al Waterworld. Vinga, va, que això continua. Mentre esperem les teves respostes, seguim compartint èxits ara amb Lola Young des de Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei. Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Sí.

Et prometia ritme al començar el programa i la veritat és que no ens hem equivocat, eh? En aquest cas, amb un gran clàssic nacional, són els Celtas Cortos, amb Jesús Cifuentes al capdavant, amb aquest C'est la vie, un tema que hem recuperat del passat 2003. 7 minuts i ens situem sobre 2:15 del matí. En un no res, repassem previsió meteorològica. Abans, però, i si parlem de clàssics i de ritme, tot ben conjuntat, en una coctelera i servit ben fresc. Estem parlant d'aquest tema de The Pretenders. Recordem els 80, ja que aquest cap de setmana tenim bona festa al centre de Palafolls amb aquest Don't Get Me Wrong.

0: Doncs ara sí, petita deturada a la nostra selecció musical quan passa un minut i mig de 11:15 del matí per repassar quina és la previsió meteorològica. Una informació que sempre ens apropa puntual a la cita al nostre company del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica avui torna a estar marcada bàsicament per l'estabilitat i pel sol, amb unes temperatures màximes que pujaran una mica en relació a les d'ahir. Si ahir arribaven als 34 graus a l'interior de la comarca, avui podran fregar els 35. A prop de la costa, valors de 32, puntualment els 33 graus. Amb vents fluixos, que aquesta tarda giraran cap a Garbí, es podran reforçar una mica, però tampoc no massa, i situació marítima que estarà dominada bàsicament per la mar.

0: relaxar tranquil a tota la costa maresmenca.
1: Gràcies, Quim. Doncs vaja, calor com el que portem en les últimes setmanes, eh? Això no canvia. Ja no he perdut la compta ja de quantes onades de calor portem des del mes de juny, eh? Nosaltres, com sempre, anirem actualitzant aquesta informació, per exemple, dins l'informatiu migdia, amb la nostra companya Melina Morilla. Ara és el torn de seguir compartint èxits a Ràdio Palafolls. Queda't amb nosaltres, perquè et prometo una bona jornada de bon humor, premis i, sobretot, bona música des de Ràdio Palafolls. Som-hi!

Un ritme que convida a ballar i gairebé tot sent la mateixa coreografia, encara que estiguem asseguts davant d'un ordinador. Sens dubte, aquest You Can Touch This contagia, doncs això, de bon ritme, la primera hora en aquest de gorra. Abans, la fresca, un bon tema en català dels Figa Flowers. Un bon moment també per repassar el repte de gorra d'avui, que et pot fer guanyar dues entrades al Waterworld. Doncs exactament, aquest és el premi d'aquest matí. Dues entrades al parc aquàtic de Lloret de Mar, Waterworld. Un parc que ja fa un munt d'anys que tenim aquí al nostre costat, que tots hem gaudit, en algun moment o altre. Però avui amb més motiu, perquè tu que ens estàs escoltant ara mateix, si aconsegueixes ser el guanyador o guanyadora del de gorra d'avui, podràs gaudir d'una jornada acompanyada de qui tu vulguis, de franc, totalment de franc. Et presentes a la guixeta del Waterworld i els hi dius: ets, sóc el guanyador del de gorra. I ja et deixen entrar i gaudiràs de tot un dia complet, acompanyat de qui tu vulguis, perquè el que sortegem són dues entrades al Waterworld. Doncs això, per gaudir de les seves instal·lacions, de les seves piscines, de les seves zones de restauració, vaja, d'un dia carregat de diversió, de bon rotllo i sobretot d'adrenalina, si tu vols, per exemple, amb el Tornado o també les darreres incorporacions com són també el Tornado King, les seves zones VIP o les seves atraccions una miqueta més calmadetes, Recordo, per exemple, doncs aquestes amb canoa que pots anar baixant tranquil·lament, sense gaires complicacions, això sí, o les seves piscines per poder gaudir d'una bona jornada sufocat de la calor d'aquests dies. I quina és la pregunta? Com pots participar? Com pots guanyar aquestes dues entrades al Waterworld? Doncs fàcil, molt fàcil. Perquè més avui volem declinar la balança. Com et deia, avui és el primer dia, el meu primer dia, després de les vacances. Llavors, el que et pregunto ets... El que et pregunto és, de fet, ets dels que ha fet les vacances el mes de juliol i ara, amb resignació, tornes a la feina? O, en contrari, ets de l'altra part? És a dir, els que ara ja esteu comptant els minuts perquè sigui agost, perquè acabi aquesta setmana i poder marxar de vacances en aquest altre mes de l'any. En definitiva, les teves vacances durant el mes de juliol, durant el mes d'agost, de quina de les dues parts ets? De fet, també t'haig de dir que hi ha molta gent que em diu: no, jo faig vacances tot l'any, Aquesta és la millor selecció, clar que sí. Vacances perquè us les heu guanyat, Clar que sí. Però digue'ns, en quin moment de l'any fas vacances? Ja les has fet? Estàs a punt de fer-les? La teva resposta, com sempre, doncs utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Aquesta és una opció, Que en vols una altra? Doncs truca'ns directament a la ràdio, al 93-761-4701, així parlem directament, i ens dones la resposta correcta per afegir-te a la base de dades i tenir-te en compte per al sorteig. I si no, també tenim un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. En qualsevol dels casos, ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I això ja ho saps que només és el 50%, perquè després has d'estar ben atenta, ben atent a la contrasenya, aquella frase, aquella onomatopeia, fins i tot aquest tros de cançó que necessitem que ens diguis un cop et truquem per telèfon per dir-te que ets el guanyador o guanyadora. Al final del programa, doncs això, trucarem en directe a la guanyadora. Quan agafis el telèfon, el primer que hauràs de dir és aquesta contrasenya. I si tot és correcte, pam, t'emportes dues entrades al Waterworld. Va, vinga, que hi ets a temps encara a participar. Fins la una del migdia tens temps. Recorda, en quina època de l'estiu fas vacances? Ets dels que ja les ha fet, és a dir, el mes de juliol, o fins i tot el juny? O estàs pendent de fer-les a l'agost o al setembre? Va, fem una miqueta al xafarder. Mentre esperem les teves respostes, més música en aquest de gorra estiu.

0: aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Inconfusible, eh? I més si va acompanyat d'aquest ritme, el mític Faith de George Michael. En qüestió de res, de 6 minuts, arribem a les 11 del matí, a punt per un nou butlletí.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al De Gorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al De Gorra de Ràdio Palafolls.
0: I és que sí, juguem al De Gorra a Ràdio Palafolls. Encara dues horetes amb tu abans de fer aquesta parada a les 11 del matí, la mítica Amy McDonald. This is the life. Oh,

0: Bon dia de nou, són les 11. L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes estrena un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques com gessamí i heura. L'objectiu principal, segons detallen des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació. A més de ser una zona de descans amb mobiliari exterior, la terrassa també s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I el Festival Mar d'Estiu torna a Santa Susana després d'un any pausat. Aquest agost, el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al Torrentó de Can Gelat, a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Almaresma després que el 2025 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs patits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo o Joan Dausà. La cloenda del festival està prevista pel 17 d'agost amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora també el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada pel Cal Blai, un mercat d'artesania i també un segon escenari, on actuaran artistes emergents com Sergio del Bocchio, Julia Cruz o Paula Domínguez. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria del certamen va patir un punt d'inflexió el 2023, quan la 12a edició es va haver de suspendre pocs dies de començar. El motiu va ser la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un impacte d'estudi acústic que no complia els requisits i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior. Com sempre, podeu recuperar aquestes notícies al nostre web i pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

És un dels temes d'aquest estiu, eh? Sens dubte, tot un homenatge als tècnics de so que prou feina tenen durant aquests dies de concerts de festa major i d'estiu. La Ludwig Bank, amb aquest Xavier, el tècnic de so, obre la porta a aquesta segona hora del Dagorra. Aquí, a Ràdio Palafolls, avui sortejant dues entrades al Parc Aquàtic Waterworld. Si jugues amb nosaltres en un no res, et refresco la pregunta. Dic com pots participar abans, però, un d'aquells temes clàssics en majúscula. El torn del gran, del mestre, de Michael Jackson. Recordem el mític Black or White.

0: de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
4: Com m'agrada el gelat celestiu.
5: Per califragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
5: La barbacoa, la barbacoa.
6: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
2: Efectivament, passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls. I per si acabes d'aterrar en aquesta emissora, primer dir-te que no moguis el dial, que no et moguis de www.radiopalafolls.cat, sigui com sigui, que comparteixis aquest matí amb nosaltres, perquè això té premi. Sí, avui en concret, aquestes dues entrades al Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar, perquè puguis gaudir d'una jornada amb qui tu vulguis, passada per aigua, Això sí. Vaja, passada per aigua, i també pots prendre el sol en qualsevol de les seves zones de relax, Ho tenim una miqueta tot. Podràs gaudir del Tornado King, de l'Extreme Mountain, del Rafting Rivers, aquestes atraccions més atrevides, però també les més familiars per tots els gustos. I és que és una de les coses que més m'agrada del Parc Aquàtic Waterworld, que hi ha activitats per totes les edats, les més atrevides, les més familiars, les zones per petits, però també les zones perquè puguem gaudir els que ja tenim, doncs això, ja som adults. I a més, si ho fas de franc, doncs molt millor. Aquest és el premi que tenim avui a Ràdio Palafolls, al de gorra, per respondre una simple pregunta, una d'aquelles que ens serveix per calibrar una miqueta com és la nostra audiència, però que totes les respostes són correctes, perquè et preguntem, tu quan fas vacances, bàsicament. El dubte que teníem al començar el programa era si ets d'aquells, per exemple, que has fet les vacances just al començar l'estiu, és a dir, el juny, el juliol, o ets dels que encara les has de fer, aquest mes d'agost que estem a punt d'estrenar, o de cara al setembre. De quina part ets? Això que deien abans, no? Les dues Espanyes. Doncs les dues parts de l'audiència de Ràdio Palafolls. Ja has fet les vacances o ets a punt de fer-les? Si vols participar, dir la teva i apuntar-te per aconseguir aquesta doble entrada al Parc Aquàtic Waterworld, doncs envia'ns la teva resposta, per exemple, amb un WhatsApp al telèfon mòbil dels premis, és el 607 64 65 66. Òbviament, també tenim el telèfon perquè ens ho puguis dir directament al 93 761 4701 o per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Això tan sols és el 50% del concurs, ja saps com funciona el de gorra, perquè després hauràs d'estar atenta a la contrasenya de Ràdio Palafolls. Aquella frase, aquell trosset de cançó, aquella onomatopeia que direm durant el programa i que et servirà per aconseguir així sí el premi. Perquè quan truquem en directe al guanyador o guanyadora, a la part final del programa, quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és aquesta contrasenya. Vaja, no et desvetllo res si ja ets assidu al de gorra, perquè sabràs perfectament com funciona. I així donarem el premi d'avui a aquestes dues entrades a Waterworld. Encara hi ets a temps, una horeta i mitja encara per poder participar, i nosaltres seguirem amb més èxits. Per exemple, el pròxim a passar per Ràdio Palafolls per compartir un dels seus èxits amb nosaltres és Bruno Mars. Abans de la publicitat, compartim a Young Girls.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Déu-n'hi-do, mira que estem nostàlgics, aquest matí de gorra amb aquest Dress for Success, recordant a Roxette des d'un dels àlbums doncs, més exitosos de la història, el Look Sharp. Un tema de finals dels 80 que hem volgut compartir avui, doncs fent arribar la bona música d'aquesta emissora, allà on estiguis compartint aquests dies d'estiu, abans també xiquilla, amb Seguridad Social.
1: Trenca amb les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja i descens al Castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
0: I d'aquesta manera seguirem nostàlgics, sí, però avançant una miqueta en el temps. Recordant els Counting Crows cap a principis del 2000. Recordem el tema Accidentally in Love.

Amb l'ajuda de Shania Twain, el que fem és repassar el repte de gorra d'avui, aquesta pregunta que aquest matí de dijous et pot fer guanyar aquestes dues entrades al Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar. Una molt bona proposta que puguis gaudir de franc, com totes les activitats, com tot el que et proposem des del de gorra, eh? I encara ens queda tot el mes d'agost plegats per començar a regalar premis a tort i a dret. O sigui que, imagina, no desconnectis del 107.7 o de www.radiopalafolls.cat si ens escoltes a través d'internet, perquè el que t'explicaré ara, si encara no ho has escoltat, si encara no has participat, t'interessa. Perquè sí, perquè avui pots ser la guanyadora o el guanyador d'aquestes dues entrades al Waterworld per gaudir durant aquest estiu 2026. I com ho has de fer? Doncs de moment, responent una pregunta ben senzilla. I és que la qüestió d'avui no té misteri. I és que et preguntem precisament quin tipus de persona ets. D'aquelles que ja ha gaudit les vacances, per tant aquest mes de juliol o fins i tot el juny, i ara ja tornes, desgraciadament, a la feina, com un servidor. O al contrari, d'aquelles que, doncs, espera l'agost o fins i tot el setembre per gaudir d'aquestes vacances. Volem saber la teva, volem que ens diguis, doncs, això. Quan fas vacances tu? Al cap i a la fi, aquesta seria la pregunta. I atenció, que hi ha molta gent, a mi m'està sorprenent, que es guarda les vacances per al setembre o fins i tot per l'octubre, eh? Jo diria que entre els que esteu responent, una gran part ens esteu dient que us espereu al setembre, o que, pel contrari, les heu fet ja al juny o al juliol. I tu, quan fas vacances? Digue'ns-ho i entra en el sorteig d'aquestes dues entrades al Waterworld. Pots enviar-nos la teva resposta, com sempre, per un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. Una altra manera de participar és el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66, 607-64-65-66, i si no, truca directament a la ràdio, al 93-761-4701. Totes les respostes arriben allà mateix. Nosaltres les apuntem a una base de dades que ens serveix després, cap a la una del migdia, una miqueta abans, 10 minuts abans de l'hora en punt, per fer el sorteig, per trucar en directe al guanyador o guanyadora que ens haurà de dir la contrasenya i que, si tot funciona com ha de funcionar, doncs s'emporta aquestes dues entrades al Parc Aquàtic Waterworld. Vinga, va, a veure si hi ha sort entre tots els que ens esteu escoltant. De moment el que has de fer és participar, eh? Digue'ns, en quin període fas normalment vacances d'estiu tu? 93-761-4701, el telèfon directe de la ràdio, està esperant les teves trucades. Si no, el correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, o el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66. Tens una horeta fins que no tanquem línies, mentre nosaltres seguim posant banda sonora original aquest matí d'estiu, de juliol... No, sí, de juliol, finals de juliol, ja. 30 de juliol. Vinga, bon quart d'hora per arribar a les 12 del migdia. Seguim amb Jennifer López.

0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
2: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
3: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
2: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
3: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat.
5: Dia i nit
4: a Ràdio Palafolls.
5: 107.7.

Pastora, que aquest estiu també els hem pogut veure dalt dels escenaris recuperant èxits com aquest, precisament aquest Cósmica dins els Circuitos de Lujo que publicaven el 2008. Ha plogut, des de llavors. 5 minuts per arribar a l'hora en punt. 5 minuts per arribar, doncs, al butlletí horari. Actualitzem informació amb la nostra companya Melina Morilla. Però abans, què tal si compartim un d'aquells clàssics en majúscules? Moment de Madonna, moment de Cherish.

0: Bon dia de nou, són les 12. Palafolls rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament està beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals del 2026 i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i el 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb 12.728 per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com també la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica de tots aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Pla, destaca la importància d'aquesta aportació per anar més enllà del que permet el pressupost municipal. A la vegada, explica que les actuacions se centren en el confort dels que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitat situat en el Fòrum Palatiolo i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millores pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquest equipament. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost, i si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que els fan servir.
0: Palafolls no és l'únic municipi de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destacant Tordera, on es faran obres al Teatre Claver, Santa Susana i Calella. Aquesta notícia ja la podeu recuperar al nostre web. Nosaltres tornem d'aquí una hora, com sempre, a la una, a l'informatiu migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Déu-n'hi-do, té un estiu mogudet, eh? Anant amunt i avall del territori català amb els seus concerts en directe. És tot un espectacle, eh? Veure'l. Joan Dausà obre la porta també aquesta última hora ja d'aquest de gorra amb el Welcome to my party. Les 12 i 6 minuts. Què tal, com portes aquest matí de dijous? Segueixes amb nosaltres? En menys d'una hora sabem qui es proclama guanyador del de gorra d'avui. Abans, però, fem el nostre particular viatge en el temps per seguir compartint èxits del 70 fins l'actualitat, ara amb Joan Jett, I Love Rock and Roll.

0: Vinga, va, som-hi. Una nova oportunitat per refrescar el repte de gorra. Avui per aconseguir aquestes dues entrades al Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar per poder gastar durant aquests mesos de calor, aquest 2026, abans el parc no tanqui temporada. Nosaltres, com sempre, et volem recordar com pots ser el guanyador o guanyadora d'aquestes dues entrades, com et pots posar la gorra avui i ser, doncs, l'afortunat o l'afortunada que pugui passar una jornada agradable a les instal·lacions d'aquest parc aquàtic, on tot ho tens detallat a través del seu web www.waterworld.es. Fins i tot allà pots comprar les seves entrades, pots mirar una miqueta quins són els tipus d'atraccions aquàtiques que s'hi pots trobar. I una cosa que a mi em sembla molt beneficiosa, i és que la majoria d'atraccions tenen disponible el seu Fastpass, és a dir, estalviar-te fer cues per poder gaudir encara més de l'experiència. Tant les més atrevides, com poden ser, per exemple, el Tornado King, una de les seves últimes incorporacions, com també les familiars, el Rafting River o també el Water Mountain. Tot això, com dèiem, detallat a través del seu web, i per dir-te que les pots gaudir de franc si avui aconsegueixes el premi. El primer que hauràs de fer és dir-nos en quin període, en quins mesos, agafes tu les vacances. Bàsicament perquè estem ja a la meitat de l'estiu, no? 30 de juliol, hi ha gent que torna de vacances, hi ha gent que a partir d'aquest cap de setmana, doncs se'n va de vacances. Això que passa, no? Uns tornen, els altres se'n van. Llavors, volem saber una miqueta cap on decantem la balança. La nostra audiència, són d'agafar vacances aviat, és a dir, cap als mesos de juny-juliol, o al contrari, més tard, a l'agost, al setembre? Digue'ns la teva, i ho pots fer a través, per exemple, del telèfon directe de Ràdio Palafolls, el 93-761-4701. Aquest és el telèfon de la ràdio per poder comunicar-te amb nosaltres. Si no, també la teva resposta la pots fer arribar amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607-64-65-66. I una altra manera de participar és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. En qualsevol dels casos, ens hauràs de dir la resposta, òbviament, ens hauràs de posar el teu nom i cognom i també el telèfon de contacte. I això et farà estar pendent també del que queda de programa, perquè en algun moment d'aquesta última hora direm la contrasenya. Això què significa? Doncs que hauràs d'estar ben atent, apuntar-la si cal, perquè serà aquella frase que ens hauràs de dir, doncs, si et truquem en directe per donar-te el premi, abans de res. Tu agafes el telèfon, dius la contrasenya i llavors sí, t'emportes aquestes dues entrades al Waterworld. Vaja, no ha canviat gaire en el pas dels anys la manera de funcionar d'aquest de gorra. Recorda, digue'ns en quin període fas tu vacances. El juny, juliol, l'agost, setembre o fins i tot a l'octubre, o al novembre, ens n'anem molt més enllà. Aquesta resposta avui et pot fer guanyar, doncs, aquestes dues entrades al Parc Aquàtic Waterworld. Aprofitem el temps i seguim compartint èxits. Ara Soldi amb Mamut.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Si 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I el que trobava a faltar jo compartir bona música i aquests èxits amb tots vosaltres. Per exemple, aquí mateix tens aquest Addicted to Love, un gran clàssic dels 80, un bon remember, com cal, amb la veu de Robert Palmer. Vinga, va, tram final ja d'aquest de gorra, a punt en una estoneta per dir-vos la contrasenya i així tenir-ho tot per guanyar el premi d'avui.

0: cançons fresques, ballables, això és el que volem a l'estiu en qualsevol dradella, en qualsevol festa major. Un concert, per exemple, dels Mamaduixa, que ens feia ballar a través d'aquest Vitamina de l'amor, un èxit que ja van estrenar el passat 2025, però que aquest tram final del Dagorra hem recuperat també per a tu.
1: Més informació, més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
0: En un no res, últim recordatori del Dagorra i et dic també la contrasenya d'avui. Ara, però, Ed Sheeran.

0: Doncs ara sí que sí, això quan és com quan vas de viatge, no? I quan estàs a l'aeroport i diuen, doncs això, últim avís per als que heu d'embarcar el viatge a l'avió cap a Mallorca, per exemple. Doncs això és el mateix, últim avís per tots aquells que aquest matí vulgueu aconseguir dues entrades al parc aquàtic Waterworld de Lloret de Mar. I és que ja portem un parell d'horetes, una miqueta més, ben bones, dient-te com pots aconseguir el gran premi que sortegem aquest matí. Per cert, gràcies a totes les empreses, restaurants, a tots els directors de concerts, organitzadors de concerts, vaja, una miqueta a tota la gent que confia també en Ràdio Palafolls perquè puguem fer realitat un altre estiu de gorra. Per exemple, Waterworld. Si avui vols aconseguir aquestes dues entrades en aquest parc aquàtic, doncs ens has de fer sortir de dubtes i decantar una miqueta la balança cap al costat que tu tris. Perquè amb tot això de que acabem el mes de juliol i comencem el mes d'agost, avui estem una mica curiosos i volem saber la nostra audiència en quin tram de l'estiu agafa vacances. Sou els que no perdeu el temps i aprofiteu el juny, juliol per marxar de vacances, encara que siguin uns dies? O les vacances les agafeu a l'agost, setembre? Si no, fins i tot hi ha gent que ens està dient a l'octubre o al novembre o fins i tot que s'espera per Nadal, eh? Totes les opcions són vàlides. Això sí, ens has de dir la teva resposta. A quin mes o en quin moment aprofites tu per fer vacances? Si encara no has participat, la teva resposta l'esperem, per exemple, per correu electrònic. Ja el coneixes, estiu@radiopalafolls.cat. També pots enviar la resposta amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls no ha canviat. És el 607 64 65 66. Vaja, vaja, aquest telèfon que has de tenir apuntat a l'agenda per qualsevol dels concursos de la ràdio, en especial el de gorra. I si no, doncs mira, ens truques en directe a la ràdio i comencem la jugada. Al 93-761-4701. I el que et cal també, un cop hagis participat i ens hagis dit la teva resposta, és saber la contrasenya. Atenció, eh? Tots aquells que heu participat o que vulgueu participar, això us interessa. Quina és la contrasenya d'avui? Doncs atenció que us la dic. Me'n vaig a Waterworld. Com diria aquell clar català, eh? Aquesta és la contrasenya d'avui. Me'n vaig a Waterworld. La persona a la qual truquem en una estoneta, que significa, doncs això, que ha estat el guanyador o guanyadora del de gorra, quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és «Me'n vaig a Waterworld». I si ho dius alt i clar, directament musiqueta de premi correcte i t'emportes aquestes dues entrades a Waterworld. Ja ho tens tot a punt, ja tens tota la informació disponible. Nosaltres esperarem uns 5-10 minuts en fer el sorteig. Per tant, última oportunitat avui per aconseguir el gran premi.
1: Participar al de gorra és fàcil.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Ai, vosaltres no us ho creureu, però em sento com si fos el primer dia que vam jugar al de gorra amb aquests nervis sempre de trucar a la persona en qüestió. Ens l'agafarà, no ens l'agafarà, dirà bé la contrasenya, no ho dirà. Vaja, la manera habitual, com sempre, del de gorra, desvetllarem doncs ara mateix qui s'emporta aquestes dues entrades al Waterwall. I és que arriba el moment de trucar al guanyador o guanyadora. Tan senzill com jugar al de gorra de la manera habitual. Nosaltres ara mateix trucarem a la persona que ha resultat del sorteig i quan agafi el telèfon el primer que haurà de dir és "me'n vaig a Waterwall". Aquesta és la contrasenya d'avui. "Me'n vaig a Waterwall". Abans, però, us hem apuntat a tots aquells que ens heu dit, doncs això, en quin tram aprofiteu per fer vacances, si ho feu doncs a primers de juliol, finals de juny, o si per contra aprofiteu ara el mes d'agost o setembre per marxar. Per gustos colors, la veritat és que tots ens heu donat una resposta, fins i tot hi ha gent que surt del calendari i aprofita quan hi ha menys turisme per sortir a fora, o fins i tot aquella gent que, ja perquè està jubilada, per exemple, doncs té gairebé tot l'any de vacances. Vacances, allò que se'n diu, perquè a vegades que si cuida'm els nets, que si vés a comprar, que si ara aprofita per no sé què, no sé quantos, vacances, vacances tampoc, eh? Sigui com sigui, nosaltres ara, això, anem a trucar a la persona guanyadora, aquella persona que quan aixequi el telèfon ens haurà de dir "me'n vaig a Waterwall". I si escoltem això, pum, dues entrades a Waterwall per ell o per ella. Som-hi, vaig a trucar. A veure si l'enganxem a la primera. Ja estic trucant. Per tant, tothom pendent del telèfon que ens heu donat, eh? Òbviament, doncs això, ha de tenir cobertura, l'haurem d'escoltar, etc, etc, etc. Vinga, va, "me'n vaig a Waterwall". Aquesta és la contrasenya d'avui. Vinga, va. Hem agafat línia i ara ja és cosa teva.
1: "Me'n vaig a Waterwall".
0: Doncs vinga, amb aquestes ganes, clar que sí. I moltes felicitats. Clar que sí. Amb qui parlem, sisplau?
1: Amb Dolors.
0: Dolors, escolta, deixa'm fer una miqueta de xafarder, més que res perquè tinc una miqueta de temps, eh? El teu tram de vacances quan seria?
1: A finals de juliol, ara estic de vacances.
0: Ara estàs de vacances? Doncs gaudeix-les.
1: Ara estic de vacances.
0: Gaudeix-les, clar que sí, que després es torna, eh? Ja t'ho dic jo, que he tornat avui de vacances, per tant,
1: la tornada... Després es fa coxat, eh?
0: Es fa complicada, es fa complicada. Jo, mira, et faré la tornada, si més no, aquests dies de vacances més fàcils, i és que et regalem, com bé ja saps, aquestes dues entrades per anar al parc aquàtic Waterwall. Dolors, en breu, ens posem en contacte amb tu per poder-te criticar, actualitzar la mateixa guixeta, acreditar la mateixa guixeta, i escolta, gaudeix d'aquest estiu de gratis, com dèiem, a Waterwall. Gràcies per jugar amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Vinga.
1: I enhorabona pel programa, eh?
0: Gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada, Dolors.
1: Vinga,
0: merci.
1: Una abraçada forta.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs mira, eh? Amb aquestes ganes, a mi m'encanta aquesta gent que la contrasenya la diu amb ganes, amb emoció, com sempre, esperant el premi. Efectivament. Com ha passat avui? I atenció, que encara ens queda tot l'agost per poder jugar, eh? Amb moltes sorpreses, amb molts premis. Per tant, no desconnectis de Ràdio Palafolls perquè aquest estiu promet i molt. Mira, sense anar més lluny, aquesta mateixa tarda, a partir de les 4 de la tarda, tenim de gorra express. Això què significa? Doncs una manera molt més fàcil d'aconseguir un premi. Pregunta directa i l'endemà saps si t'ha tocat o no. I si no, nosaltres ens retrobem demà a les 10 del matí. Tens una cita amb Ràdio Palafolls amb un nou premi de gorra. Durant tot l'estiu, regalant premis a tort i a dret. Ara jo ja m'acomiado, us deixo amb un clàssic, eh? Aquest "I Wanna Dance With Somebody", un clàssic de Whitney Houston. I després arriba la nostra companya, Melina Morilla, amb l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Aquesta tarda a les 4, de gorra express. I demà a les 10 del matí, una nova oportunitat amb el de gorra original, l'habitual. Acaba de passar molt bona jornada. Fins aquesta tarda. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció que s'executarà entre aquest 2026 i el 2027 es destinarà a millores tècniques al teatre, la biblioteca i al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica, a banda de també la climatització per augmentar el confort dels usuaris. Des de la Regidoria de Cultura s'ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. Bona tarda, avui és 30 de juliol. Comencem l'informatiu.

0: I com és habitual, comencem l'informatiu com sempre repassant en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'estiu jove de Can Vall ha tancat ja l'edició del 2026 i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb la participació d'aproximadament 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el mes de juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. L'equip de dinamització ha valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat de ruta amb pernocta joves a marxa es va haver de suspendre per falta de participants. Això servirà, segons han dit, per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions dels joves. I avui també parlarem de salut perquè l'Hospital Asil Sant Jaume estrena una terrassa terapèutica a l'aire lliure tant per pacients com per familiars. L'espai situat a la primera planta de l'edifici antic s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa i compta amb tancament de seguretat, tendals i plantes aromàtiques. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure. I també avui parlarem de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat a l'Almaresma. El cartell d'aquest estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins a la Cluenda, que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesanat i un segon escenari per a artistes emergents. I pel que fa al temps d'aquesta tarda, s'ha de mantenir estable i també assolellat a tota la nostra comarca. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marjol, a marees de maró al litoral del Maresme Sud i en estat de maró a la costa del nord de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà ben assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 35 graus i mínimes que baixaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant d'una nova subvenció que rebrà el nostre municipi. En concret, rebrà prop de 88.000 euros per part de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament ha estat beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran, amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i a la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb una subvenció de 12.728 euros per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica d'aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Pla, ha destacat la importància d'aquesta aportació per anar més enllà de que permet el pressupost municipal. A la vegada, explica que les actuacions se centraran en el confort de tots els que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitats situat en el Fòrum Palatino i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millores pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquests equipaments. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost, i si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que els fan servir.
0: Palafolls no és l'únic poble de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destacant Tordera, on es faran obres al Teatre Clavé, Santa Susana i Calella, entre altres. I seguim amb altres notícies. Parlem de l'estiu jove de Can Balla, que ja ha acabat i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Balla, el local ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació d'aquest estiu. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut del nostre poble durant el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides en la majoria de propostes, l'equip de dinamització ha destacat l'èxit de la convocatòria d'enguany. Marta Martí, dinamitzadora de Can Balla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació d'aquest estiu.
2: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè bueno, al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè a més a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general de l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta en pernocta per la zona de Sadernes, Talaixà, Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants.
2: Pensem que Joves en Marxa, bueno, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, o sigui, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que ja potser és algo que encara, quan no ho has viscut, potser té certes resistències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, pues, no?, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Balla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat si cal, amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves motivacions. Un cop finalitzades les activitats d'aquest mes, el centre treballa ja intensament en la preparació de la Festa Major, tot i que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 de juliol. Volíem dir que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost. Seguim amb altres qüestions, en aquest cas ara relacionades amb salut, perquè l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques, gessamí i heura. L'objectiu principal, segons han detallat des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. A més de ser una zona de descans amb mobiliari exterior, la terrassa s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I ara cap on marxem és cap a Santa Susana i de cara a aquest cap de setmana, perquè el Festival Mar d'Estiu torna després d'un any pausat. Aquest agost el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al torrentó de Can Gelat a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Almaresma després que el 2026 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs petits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Miquel Ríos i Sergio Dalma, entre altres. La cloenda del festival està prevista el dia 17 d'agost, amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada per Cal Blai, un mercat d'artesania, i un segon escenari on actuen artistes emergents com Sergio del Bocchio, Julia Cruz o Pablo Domínguez abans dels concerts principals. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria d'aquest certamen va patir un punt d'inflexió l'any 2023, quan la 12a edició va haver-se de suspendre pocs dies de començar. El motiu era la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un estudi d'impacte acústic que no complia els requisits, i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior. Arran d'aquesta suspensió, l'any 2024 el festival va canviar de nom i es va traslladar a Santa Susana per tal de salvar l'esdeveniment i poder complir amb les normatives acústiques en aquest nou emplaçament.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on us expliquem de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Concretament, l'any passat, el 2025, parlàvem de les AFA de Palafolls que s'unien per reclamar millores per l'Escola Horitzó de Pineda. Aquella tarda, representants de les AFA dels centres educatius de Palafolls es van reunir amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament. La intenció de la trobada era conèixer més detalls sobre la reunió al Parlament dels alcaldes de l'Almaresme amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Després de ser coneixedors que el departament invertiria 200.000 euros en millores a l'Escola d'Educació Especial Horitzó, però que no seria fins 5 anys després, és a dir, fins al 2030, seria quan estaria construït el nou centre. Les famílies, en aquest cas, van decidir actuar. El 2021, és a dir, fa 5 anys, Palafolls reciclava més de 9 tones de roba en el primer semestre de l'any. La Fundació Humana va recuperar 9.382 quilos de tèxtil usat a Palafolls entre el gener i el juny d'aquell any. Una roba que va tenir una segona vida, ja fos amb la reutilització o el seu reciclat. Aquestes més de 9 tones representaven un augment del 5,4% respecte als primers 6 mesos de l'any anterior, del 2020. Les més de 9 tones recuperades per Humana equivalien a 42.200 peces de roba que veurien en aquell moment perllongat el seu cicle de vida útil, perquè aquesta roba, un cop destriada per la Fundació a la seva nau de l'Ametlla del Vallès, es reutilitza o es recicla. L'entitat va afirmar estar molt satisfeta i agraïda per la recollida al nostre poble. I també marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, quan més de 1.200 persones es van manifestar contra el tancament de Nilstar. La manifestació en contra dels acomiadaments que la direcció de la fàbrica Nilstar de Blanes volia dur a terme, va reunir aquell dimecres més de 1.200 persones. Els assistents es van reunir per defensar la viabilitat de la fàbrica i denunciar un nou ERO, amb el que la direcció de l'empresa volia fer fora 155 treballadors, del total de 219 de la plantilla. Segons els empleats, es tractava d'un tancament encobert perquè la producció de la fàbrica no podria seguir amb els treballadors restants. La mobilització va començar a les portes de Nilstar cap a les 6 de la tarda. Des d'allà van sortir unes 600 persones i al llarg del camí fins a arribar a la plaça dels Dies Feiners de Blanes s'hi van anar sumant fins a superar les 1.200. A més, el pas dels manifestants per la carretera d'accés a la Costa Brava va fer necessari tallar el trànsit durant uns quants minuts.

0: El que ara mateix farem serà conèixer la previsió meteorològica del temps amb el company, amb el Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Així coneixerem tots els detalls de què és el que ens espera per aquests pròxims dies. Hola, Quim, bona tarda.
1: Continuem aquest migdia amb un temps tranquil i assolellat, amb temperatures que tornen a pujar una mica i, de fet, les màximes ja s'acosten als 34 graus a l'interior de la comarca i als 32 en alguns punts de la costa, pujant encara un grau més a primera hora de la tarda d'avui, una tarda en la qual tornarem a tenir temps estable i ambient assolellat a tot el Maresme, amb vents que bufaran lleugerament moderats de garbí i la situació marítima estarà dominada pel marejol en mar de fons o fins i tot per àrees de maror cap a l'àrea del litoral del Maresme Nord. Per la seva banda, demà s'espera que tinguem alguns núvols més que arribaran sobretot de cara a la segona meitat del dia, de cara a la tarda i al vespre. Uns núvols que no deixaran precipitacions aquí a la costa, però que sí faran que puguin baixar un palet les temperatures màximes. Poca cosa, en general, continuarem en calor i molta xafogor, que és el que toca d'altra banda a la recta final ja del mes de juliol. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima doncs força tranquil·la, amb aquest garbí que com a molt serà lleugerament moderat, la mar dominada pel marejol en mar de fons i el que dèiem, temperatures un palet més baixes. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, continuarem amb la presència d'alguns núvols que seran poc importants, no deixaran precipitació i faran que les temperatures siguin semblants a les de demà divendres. Per tant, l'ambient que continuarà força càlid a tota la comarca. Tot això amb vents que continuaran de fluixos a lleugerament moderats, amb el típic garbí a prop de la costa i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant de nou en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafoll rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció es destinarà a millores tècniques al teatre, a la Biblioteca Enric Miralles i també al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica i la climatització per augmentar el confort dels usuaris. La regidora de Cultura ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. I l'Estiu Jove de Can Vall ha tancat l'edició d'aquest 2026 amb un balanç positiu i amb la participació de 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. Els dinamitzadors han valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat Joves en Marxa va haver-se de suspendre per falta de participants. Aquest fet servirà per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions del col·lectiu jove. I en salut, l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat una terrassa terapèutica a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'espai, situat a la primera planta de l'edifici antic, s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure.

0: I finalment hem parlat de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat. El cartell de l'estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins la cloenda que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte també estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesania i un segon escenari per a artistes emergents. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 30 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies les podeu recuperar, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
4: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
5: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
6: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
7: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
8: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
9: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
10: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
11: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
12: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: L'estiu jove de Can Valla finalitza amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Valla, el local jove ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació de l'estiu jove 2026. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut local durant tot el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides a la majoria de propostes, l'equip de dinamitzadors ha destacat l'èxit de la convocatòria d'aquest any. Marta Martí, dinamitzadora de Can Valla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació.
1: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè, a més, a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més, joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general, l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta amb nit per la zona de Saderna, Estalaixà i Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants suficients.
1: Pensem que Joves en Marxa, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que creiem que potser és una cosa que encara, quan no ho has viscut, potser té certes reticències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Valla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves necessitats. Un cop finalitzades les activitats de juliol, el centre ja treballa intensament en la preparació de la Festa Major. Tot i això, el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció que s'executarà entre aquest 2026 i el 2027 es destinarà a millores tècniques al teatre, la biblioteca i al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica, a banda de també la climatització per augmentar el confort dels usuaris. Des de la Regidoria de Cultura s'ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. Bona tarda, avui és 30 de juliol. Comencem l'informatiu.

0: I com és habitual, comencem l'informatiu com sempre repassant en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'estiu jove de Can Batllà ha tancat ja l'edició del 2026 i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb la participació d'aproximadament 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el mes de juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. L'equip de dinamització ha valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat de ruta amb pernocta Joves a Marxa es va haver de suspendre per falta de participants. Això servirà, segons han dit, per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions dels joves. I avui també parlarem de salut perquè l'Hospital Asil Sant Jaume estrena una terrassa terapèutica a l'aire lliure tant per pacients com per familiars. L'espai situat a la primera planta de l'edifici antic s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa i compta amb tancament de seguretat, tendals i plantes aromàtiques. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure. I també avui parlarem de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat a l'Almaresme. El cartell d'aquest estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins a la Cluenda, que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesanat i un segon escenari per a artistes emergents. I pel que fa al temps d'aquesta tarda, s'ha de mantenir estable i també assolellat a tota la nostra comarca. No s'esperen pluges. El vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a maries de maró al litoral del Maresme sud i en estat de maró a la costa del nord de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà ben assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 35 graus i mínimes que baixaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant d'una nova subvenció que rebrà el nostre municipi. En concret, rebrà prop de 88.000 euros per part de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament ha estat beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran, amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i a la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb una subvenció de 12.728 euros per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica d'aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Pla, ha destacat la importància d'aquesta aportació per anar més enllà de que permet el pressupost municipal. A la vegada explica que les actuacions se centraran en el confort de tots els que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitats situat en el Fòrum Palatino i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millores pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquests equipaments. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost. I si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que els fan servir.
0: Palafolls no és l'únic poble de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destacant Tordera, on es faran obres al Teatre Clavé, Santa Susana i Calella, entre altres. I seguim amb altres notícies. Parlem de l'estiu jove de Can Valla, que ja ha acabat i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Valla, el local ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació d'aquest estiu. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut del nostre poble durant el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides en la majoria de propostes, l'equip de dinamització ha destacat l'èxit de la convocatòria d'enguany. Marta Martí, dinamitzadora de Can Valla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació d'aquest estiu.
2: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè bueno, al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè a més a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general de l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta en pernocta per la zona de Sadernes, Talaixà, Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants.
2: Pensem que Joves en Marxa, bueno, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, sí, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que creiem que potser és una cosa que encara, quan no ho has viscut, potser té certes reticències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, pues, no?, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Valla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat si cal, amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves motivacions. Un cop finalitzades les activitats d'aquest mes, el centre treballa ja intensament en la preparació de la Festa Major, tot i que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 de juliol. Volíem dir que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost. Seguim amb altres qüestions, en aquest cas ara relacionades amb salut, perquè l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques, gessamí i heura. L'objectiu principal, segons han detallat des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. A més de ser una zona de descans amb mobiliària exterior, la terrassa s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I ara cap on marxem és cap a Santa Susana i de cara a aquest cap de setmana, perquè el Festival Mar d'Estiu torna després d'un any pausat. Aquest agost el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al Torrentó de Can Gelat a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Alt Maresme després que el 2026 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs petits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Miquel Ríos i Sergio Dalma, entre altres. La cloenda del festival està prevista el dia 17 d'agost, amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada per Cal Blai, un mercat d'artesania, i un segon escenari on actuen artistes emergents, com Sergio del Bocchio, Julia Cruz o Paula Domínguez, abans dels concerts principals. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria d'aquest certamen va patir un punt d'inflexió l'any 2023, quan la dotzena edició va haver-se de suspendre pocs dies de començar. El motiu era la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un estudi d'impacte acústic que no complia els requisits, i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior. Arran d'aquesta suspensió, l'any 2024 el festival va canviar de nom i es va traslladar a Santa Susana per tal de salvar l'esdeveniment i poder complir amb les normatives acústiques en aquest nou emplaçament.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on us expliquem de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Concretament, l'any passat, el 2025, parlàvem de les AFA de Palafolls que s'unien per reclamar millores per l'Escola Horitzó de Pineda. Aquella tarda, representants de les AFA dels centres educatius de Palafolls es van reunir amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament. La intenció de la trobada era conèixer més detalls sobre la reunió al Parlament dels alcaldes de l'Almaresme amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Després de ser coneixedors que el departament invertiria 200.000 euros en millores a l'Escola d'Educació Especial Horitzó, però que no seria fins 5 anys després, és a dir, fins al 2030, seria quan estaria construït el nou centre. Les famílies, en aquest cas, van decidir actuar. El 2021, és a dir, fa 5 anys, Palafolls reciclava més de 9 tones de roba en el primer semestre de l'any. La Fundació Humana va recuperar 9.382 quilos de tèxtil usat a Palafolls entre el gener i el juny d'aquell any. Una roba que va tenir una segona vida, ja fos amb la reutilització o el seu reciclat. Aquestes més de 9 tones representaven un augment del 5,4% respecte als primers 6 mesos de l'any anterior, del 2020. Les més de 9 tones recuperades per Humana equivalien a 42.200 peces de roba que veurien en aquell moment perllongat el seu cicle de vida útil, perquè aquesta roba, un cop destriada per la Fundació a la seva nau de l'Ametlla del Vallès, es reutilitza o es recicla. L'entitat va afirmar estar molt satisfeta i agraïda per la recollida al nostre poble. I també marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, quan més de 1.200 persones es van manifestar contra el tancament de Nilstar. La manifestació en contra dels acomiadaments que la direcció de la fàbrica Nilstar de Blanes volia dur a terme, va reunir aquell dimecres més de 1.200 persones. Els assistents es van reunir per defensar la viabilitat de la fàbrica i denunciar un nou ERO, amb el que la direcció de l'empresa volia fer fora 155 treballadors, del total de 219 de la plantilla. Segons els empleats, es tractava d'un tancament encobert perquè la producció de la fàbrica no podria seguir amb els treballadors restants. La mobilització va començar a les portes de Nilstar cap a les 6 de la tarda. Des d'allà van sortir unes 600 persones i al llarg del camí fins a arribar a la plaça dels Dies Feiners de Blanes s'hi van anar sumant fins a superar les 1.200. A més, el pas dels manifestants per la carretera d'accés a la Costa Brava va fer necessari tallar el trànsit durant uns quants minuts.

0: El que ara mateix farem serà conèixer la previsió meteorològica del temps amb el company, amb el Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Així coneixerem tots els detalls de què és el que ens espera per aquests pròxims dies. Hola, Quim, bona tarda.
1: Continuem aquest migdia amb un temps tranquil i assolellat, amb temperatures que tornen a pujar una mica i, de fet, les màximes ja s'acosten als 34 graus a l'interior de la comarca i als 32 en alguns punts de la costa, pujant encara un grau més a primera hora de la tarda d'avui, una tarda en la qual tornarem a tenir temps estable i ambient assolellat a tot el Maresme, amb vents que bufaran lleugerament moderats de Garbí i la situació marítima estarà dominada pel marejol en mar de fons o fins i tot per àrees de maror cap a l'àrea del litoral del Maresme Nord. Per la seva banda, demà s'espera que tinguem alguns núvols més que arribaran sobretot de cara a la segona meitat del dia, de cara a la tarda i al vespre. Uns núvols que no deixaran precipitacions aquí a la costa, però que sí faran que puguin baixar un palet les temperatures màximes. Poca cosa, en general, continuarem amb calor i molta xafogor, que és el que toca d'altra banda a la recta final ja del mes de juliol. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima doncs força tranquil·la, amb aquest Garbí que com a molt serà lleugerament moderat, la mar dominada pel marejol en mar de fons i el que dèiem, temperatures un palet més baixes. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, continuarem amb la presència d'alguns núvols que seran poc importants, no deixaran precipitació i faran que les temperatures siguin semblants a les de demà divendres. Per tant, l'ambient que continuarà força càlid a tota la comarca. Tot això amb vents que continuaran de fluixos a lleugerament moderats, amb el típic Garbí a prop de la costa i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitza amb l'informatiu d'avui, repassant de nou en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafoll rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció es destinarà a millores tècniques al teatre, a la Biblioteca Enric Miralles i també al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica i la climatització per augmentar el confort dels usuaris. La regidora de Cultura ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. I l'estiu jove de Can Vall ha tancat l'edició d'aquest 2026 amb un balanç positiu i amb la participació de 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. Els dinamitzadors han valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat Joves a Marxa va haver-se de suspendre per falta de participants. Aquest fet servirà per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions del col·lectiu jove. I en salut, l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat una terrassa terapèutica a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'espai, situat a la primera planta de l'edifici antic, s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure.

I finalment hem parlat de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat. El cartell de l'estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins la cloenda que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte també estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesania i un segon escenari per a artistes emergents.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 30 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies les podeu recuperar, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls.
1: Senzillament, som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes estrena un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques com jasamí i heura. L'objectiu principal, segons detallen des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació. A més de ser una zona de descans amb mobiliari exterior, la terrassa també s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I el Festival Mar d'Estiu torna a Santa Susana després d'un any pausat. Aquest agost, el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al Torrentó de Can Gelat, a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Almaresma després que el 2025 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs patits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo o Joan Dausà. La cloenda del festival està prevista pel 17 d'agost amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora també el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada pel Cal Blai, un mercat d'artesania i també un segon escenari, on actuaran artistes emergents com Sergio del Bocchio, Júlia Cruz o Paula Domínguez. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria del certamen va patir un punt d'inflexió el 2023, quan la dotzena edició es va haver de suspendre pocs dies de començar. El motiu va ser la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un impacte d'estudi acústic que no complia els requisits i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del Dagorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte de Dagorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3, multipliquem, bonus track, us donem doncs més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al Dagorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Fefi Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández, cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies. En Brembo, us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls. I si el voleu seguir compartint, participeu al repte de gorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent. Un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir doncs d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haurà de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del Dagorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte Dagorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca. Amb aquests diferents concerts, i atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3, multipliquem, bonus track, us donem doncs més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al Dagorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Fefi Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández, cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies, amb Brembo us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls i si el voleu seguir compartint, participeu al repte Dagorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent, un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir doncs d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Dagorra!

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí.
0: Fruiteries,
1: entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal
4: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
6: 107.7 FM, Ràdio Palafolls.

0: Palafoll rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament està beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals del 2026 i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i el 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb 12.728 per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com també la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica de tots aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Pla, destaca la importància d'aquesta aportació per anar més enllà del que permet el pressupost municipal. A la vegada, explica que les actuacions se centren en el confort dels que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitats situat en el Fòrum Palatilo i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millores pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquest equipament. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost, i si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que el fan servir.
0: Palafolls no és l'únic municipi de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destaquen Tordera, on es faran obres al Teatre Claver, Santa Susana i Calella.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del Dagorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte de Dagorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca, amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3. Multipliquem, bonus track. Us donem, doncs, més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al Dagorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Ceci Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández. Cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies, en Brembo, us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls i si el voleu seguir compartint, participeu al repte de Dagorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent, un àpat per 2 persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir, doncs, d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per 2 persones al restaurant Casa Estabanet.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: Cada cançó al seu moment.
2: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del Dagorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte Dagorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca, amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3. Multipliquem, bonus track. Us donem, doncs, més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al Dagorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Ceci Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández, cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies. En Brembo us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls. I si el voleu seguir compartint, participeu al repte de gorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent. Un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir, doncs, d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes

0: nostres propostes planetàries? Què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estamanet.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: L'estiu jove de Can Valla finalitza amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Valla, el local jove ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació de l'estiu jove 2026. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut local durant tot el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides a la majoria de propostes, l'equip de dinamitzadors ha destacat l'èxit de la convocatòria d'aquest any. Marta Martí, dinamitzadora de Can Valla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació.
1: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè bueno, al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè a més a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general, l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta amb nit per la zona de Saderna, Estalaixà i Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants suficients.
1: Pensem que Joves en Marxa, bueno, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, sí, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que creiem que potser és una cosa que encara, quan no ho has viscut, potser té certes reticències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, doncs, no?, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa prop.
0: Des de Can Valla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves necessitats. Un cop finalitzades les activitats de juliol, el centre ja treballa intensament en la preparació de la Festa Major. Tot i això, el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del De Gorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte de gorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca, amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3, multipliquem, bonus track, us donem doncs més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al De Gorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas: la Ceci Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández. Cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies. En Brembo us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls. I si el voleu seguir compartint, participeu al repte de gorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent: un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir doncs d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del Dagorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte Dagorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3. Multipliquem, bonus track. Us donem, doncs, més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al Dagorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Fefi Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández, cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar

0: aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies, amb Brembo us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls i si el voleu seguir compartint, participeu al repte de gorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent, un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir doncs, d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Busques
3: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.com.

0: L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes estrena un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques com gesamí i heura. L'objectiu principal, segons detallen des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació. A més de ser una zona de descans amb mobiliari exterior, la terrassa també s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I el Festival Mar d'Estiu torna a Santa Susana després d'un any pausat. Aquest agost el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al Torrentó de Can Gelat a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Almaresma després que el 2025 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs patits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo o Joan Dausà. La cloenda del festival està prevista pel 17 d'agost amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora també el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada pel Cal Blai, un mercat d'artesania i també un segon escenari, on actuaran artistes emergents com Sergio del Bocchio, Júlia Cruz o Paula Domínguez. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria del certamen va patir un punt d'inflexió el 2023, quan la 12a edició es va haver de suspendre pocs dies de començar. El motiu va ser la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un impacte d'estudi acústic que no complia els requisits i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del Dagorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte Dagorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3. Multipliquem, bonus track. Us donem, doncs, més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al Dagorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Fefi Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández. Cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies. En Brembo us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls. I si el voleu seguir compartint, participeu al repte Dagorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent. Un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir, doncs, d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Trenca amb les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafoll. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja i descens al Castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda de dijous aquest estiu, tarda, doncs, del De Gorra Express. Abans de formular-vos la pregunta i dir-vos quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte de gorra d'ahir a la tarda, on hi havia un premi ben especial i amb alguna sorpresa que ara us comentaré. El premi eren entrades per anar al Sambi Fest, que aquest cap de setmana es farà a Sant Vicenç. Una proposta de diversos concerts, proposta gastronòmica i també per gaudir d'un bon cap de setmana d'estiu a la fresca amb aquests diferents concerts. I atenció, perquè aquí ve la sorpresa. Entre tots els que heu participat, com que ha estat un premi que hi ha hagut molta participació, el que farem és no només sortejar una invitació doble per al Sambi Fest, sinó que en sortejarem, atenció, 3. Multipliquem, bonus track. Us donem, doncs, més premiats. En aquest cas hi haurà 3 guanyadores o guanyadors entre els que vau participar al De Gorra Express d'ahir a la tarda. Doncs bé, entre tots els que vau respondre la resposta correcta, 3 guanyadores en aquest cas. La Fefi Rodríguez, la Cristina Luna i la Sara Fernández. Cada una d'elles s'emporta una invitació doble per anar aquest cap de setmana al Sambi Fest. Moltes felicitats, noies. En Brembo us fem arribar les invitacions. Gràcies per compartir el bon rotllo de Ràdio Palafolls. I si el voleu seguir compartint, participeu al repte de gorra d'aquesta tarda. Us proposem, en aquest cas, un premi totalment diferent. Un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el seu menjar casolà i poder gaudir, doncs, d'un d'aquests migdies, per exemple, provant els bons plats de l'Esteve, la Nuri i tot el seu equip en aquest restaurant palafollenc. Això sí, haureu de respondre a una senzilla pregunta. Atenció! Ara que ve tot el tema de l'eclipse i de totes aquestes propostes planetàries, què tal si mirem al cel? Si mirem a l'univers, us preguntem quin planeta es coneix com el planeta vermell. Quin planeta es coneix com el planeta vermell? Dóna'ns la resposta i demà, entre tots els que participeu, sumem un nou premi. Aquesta proposta, aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Ràdio Palafolls.
11: Ràdio Palafolls.
12: Cada dia més a prop.
13: Més a prop.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Palafolls rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció que s'executarà entre aquest 2026 i el 2027 es destinarà a millores tècniques al teatre, la biblioteca i al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica, a banda de també la climatització per augmentar el confort dels usuaris. Des de la Regidoria de Cultura s'ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. Bona tarda, avui és 30 de juliol. Comencem l'informatiu.

0: I com és habitual, comencem l'informatiu com sempre repassant en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'estiu jove de Can Vallà ha tancat ja l'edició del 2026 i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb la participació d'aproximadament 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el mes de juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. L'equip de dinamització ha valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat de ruta amb pernocta joves a marxa es va haver de suspendre per falta de participants. Això servirà, segons han dit, per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions dels joves. I avui també parlarem de salut perquè l'Hospital Asil Sant Jaume estrena una terrassa terapèutica a l'aire lliure tant per pacients com per familiars. L'espai situat a la primera planta de l'edifici antic s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa i compta amb tancament de seguretat, tendals i plantes aromàtiques. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure. I també avui parlarem de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat a l'Almaresma. El cartell d'aquest estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins a la Cluenda, que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesanat i un segon escenari per a artistes emergents. I pel que fa al temps d'aquesta tarda, s'ha de mantenir estable i també assolellat a tota la nostra comarca. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a marees de maró al litoral del Maresme Sud i en estat de maró a la costa del nord de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà ben assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 35 graus i mínimes que baixaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant d'una nova subvenció que rebrà el nostre municipi. En concret, rebrà prop de 88.000 euros per part de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament ha estat beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran, amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i a la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb una subvenció de 12.728 euros per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica d'aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Plain, ha destacat la importància d'aquesta aportació per anar més enllà de que permet el pressupost municipal. A la vegada, explica que les actuacions se centraran en el confort de tots els que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitats situat en el Fòrum Palatino i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millores pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquest equipament. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost, i si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que els fan servir.
0: Palafolls no és l'únic poble de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destacant Tordera, on es faran obres al Teatre Claver, Santa Susana i Calella, entre altres. I seguim amb altres notícies. Parlem de l'estiu jove de Can Balla, que ja ha acabat i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Balla, el local ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació d'aquest estiu. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut del nostre poble durant el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides en la majoria de propostes, l'equip de dinamització ha destacat l'èxit de la convocatòria d'enguany. Marta Martí, dinamitzadora de Can Balla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació d'aquest estiu.
2: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè, bueno, al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè, a més, a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més, joves que no són del municipi, no?, que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general de l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta en pernocta per la zona de Sadernes, Talaixà, Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants.
2: Pensem que Joves en Marxa, bueno, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, sí, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que creiem que potser és algo que encara, quan no ho has viscut, potser té certes resistències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, pues, no?, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Balla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat si cal, amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves motivacions. Un cop finalitzades les activitats d'aquest mes, el centre treballa ja intensament en la preparació de la Festa Major, tot i que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 de juliol. Volíem dir que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost. Seguim amb altres qüestions, en aquest cas ara relacionades amb salut, perquè l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques, gessamí i heura. L'objectiu principal, segons han detallat des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. A més de ser una zona de descans amb mobiliari exterior, la terrassa s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I ara cap on marxem és cap a Santa Susana i de cara a aquest cap de setmana, perquè el Festival Mar d'Estiu torna després d'un any pausat. Aquest agost el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al Torrentó de Can Gelat a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Almaresme després que el 2026 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs petits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Miquel Ríos i Sergio Dalma, entre altres. La cloenda del festival està prevista el dia 17 d'agost, amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada per Cal Blai, un mercat d'artesania, i un segon escenari on actuen artistes emergents, com Sergio del Bocchio, Julia Cruz o Pablo Domínguez, abans dels concerts principals. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria d'aquest certamen va patir un punt d'inflexió l'any 2023, quan la dotzena edició va haver-se de suspendre pocs dies de començar. El motiu era la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un estudi d'impacte acústic que no complia els requisits i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior. Arran d'aquesta suspensió, l'any 2024 el festival va canviar de nom i es va traslladar a Santa Susana per tal de salvar l'esdeveniment i poder complir amb les normatives acústiques en aquest nou emplaçament.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on us expliquem de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Concretament, l'any passat, el 2025, parlàvem de les AFA de Palafolls que s'unien per reclamar millores per l'Escola Horitzó de Pineda. Aquella tarda, representants de les AFA dels centres educatius de Palafolls es van reunir amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament. La intenció de la trobada era conèixer més detalls sobre la reunió al Parlament dels alcaldes de l'Almaresma, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Després de ser coneixedors que el departament invertiria 200.000 euros en millores a l'Escola d'Educació Especial Horitzó, però que no seria fins 5 anys després, és a dir, fins al 2030, seria quan estaria construït el nou centre. Les famílies, en aquest cas, van decidir actuar. El 2021, és a dir, fa 5 anys, Palafolls reciclava més de 9 tones de roba en el primer semestre de l'any. La Fundació Humana va recuperar 9.382 quilos de tèxtil usat a Palafolls entre el gener i el juny d'aquell any. Una roba que va tenir una segona vida, ja fos amb la reutilització o el seu reciclat. Aquestes més de 9 tones representaven un augment del 5,4% respecte als primers 6 mesos de l'any anterior, del 2020. Les més de 9 tones recuperades per Humana equivalien a 42.200 peces de roba que veurien en aquell moment perllongat el seu cicle de vida útil, perquè aquesta roba, un cop destriada per la Fundació a la seva nau de l'Ametlla del Vallès, es reutilitza o es recicla. L'entitat va afirmar estar molt satisfeta i agraïda per la recollida al nostre poble. I també marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, quan més de 1.200 persones es van manifestar contra el tancament de Nilstar. La manifestació en contra dels acomiadaments que la direcció de la fàbrica Nilstar de Blanes volia dur a terme, va reunir aquell dimecres més de 1.200 persones. Els assistents es van reunir per defensar la viabilitat de la fàbrica i denunciar un nou ERO, amb el que la direcció de l'empresa volia fer fora 155 treballadors, del total de 219 de la plantilla. Segons els empleats, es tractava d'un tancament encobert perquè la producció de la fàbrica no podria seguir amb els treballadors restants. La mobilització va començar a les portes de Nilstar cap a les 6 de la tarda. Des d'allà van sortir unes 600 persones i al llarg del camí fins a arribar a la plaça dels Dies Feiners de Blanes s'hi van anar sumant fins a superar les 1.200. A més, el pas dels manifestants per la carretera d'accés a la Costa Brava va fer necessari tallar el trànsit durant uns quants minuts.

0: El que ara mateix farem serà conèixer la previsió meteorològica del temps amb el company, amb el Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Així coneixerem tots els detalls de què és el que ens espera per aquests pròxims dies. Hola, Quim, bona tarda.
1: Continuem aquest migdia amb un temps tranquil i assolellat, amb temperatures que tornen a pujar una mica i, de fet, les màximes ja s'acosten als 34 graus a l'interior de la comarca i als 32 en alguns punts de la costa, pujant encara un grau més a primera hora de la tarda d'avui, una tarda en la qual tornarem a tenir temps estable i ambient assolellat a tot el Maresme, amb vents que bufaran lleugerament moderats de garbí i la situació marítima estarà dominada pel marejol en mar de fons o fins i tot per àrees de maror cap a l'àrea del litoral del Maresme Nord. Per la seva banda, demà s'espera que tinguem alguns núvols més que arribaran sobretot de cara a la segona meitat del dia, de cara a la tarda i al vespre. Uns núvols que no deixaran precipitacions aquí a la costa, però que sí faran que puguin baixar un palet les temperatures màximes. Poca cosa, en general, continuarem en calor i molta xafogor, que és el que toca d'altra banda a la recta final ja del mes de juliol. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima doncs força tranquil·la, amb aquest garbí que com a molt serà lleugerament moderat, la mar dominada pel marejol en mar de fons i el que dèiem, temperatures un palet més baixes. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, continuarem amb la presència d'alguns núvols que seran poc importants, no deixaran precipitació i faran que les temperatures siguin semblants a les de demà divendres. Per tant, l'ambient que continuarà força càlid a tota la comarca. Tot això amb vents que continuaran de fluixos a lleugerament moderats, amb el típic garbí a prop de la costa i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant de nou en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafolls rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció es destinarà a millores tècniques al teatre, a la Biblioteca Enric Miralles i també al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica i la climatització per continuar amb, per augmentar el confort dels usuaris. La regidora de Cultura ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. I l'Estiu Jove de Can Vall ha tancat l'edició d'aquest 2026 amb un balanç positiu i amb la participació de 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. Els dinamitzadors han valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat Joves en Marxa va haver-se de suspendre per falta de participants. Aquest fet servirà per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions del col·lectiu jove. I en salut, l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat una terrassa terapèutica a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'espai, situat a la primera planta de l'edifici antic, s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure.

0: I finalment hem parlat de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat. El cartell de l'estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins la cloenda que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte també estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesania i un segon escenari per a artistes emergents. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 30 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies les podeu recuperar, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafoll rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament està beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals del 2026 i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i el 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb 12.728 per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com també la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica de tots aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Pla, destaca la importància d'aquesta aportació per anar més enllà del que permet el pressupost municipal. A la vegada ha explicat que les actuacions se centren en el confort dels que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitat situat en el Fòrum Palatilo i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millora pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquest equipament. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost, i si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que els fan servir.
0: Palafolls no és l'únic municipi de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destacant Tordera, on es faran obres al Teatre Claver, Santa Susana i Calella.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: L'estiu jove de Can Valla finalitza amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Valla, el local jove ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació de l'estiu jove 2026. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut local durant tot el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides a la majoria de propostes, l'equip de dinamitzadors ha destacat l'èxit de la convocatòria d'aquest any. Marta Martí, dinamitzadora de Can Valla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació.
1: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè bueno, al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè a més a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general, l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta amb nit per la zona de Saderna, Estalaixà i Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants suficients.
2: Pensem que Joves en Marxa, bueno, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, sí, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, que creiem que potser és algo que encara, quan no ho has viscut, potser té certes reticències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, pues, no?, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Valla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves necessitats. Un cop finalitzades les activitats de juliol, el centre ja treballa intensament en la preparació de la Festa Major. Tot i això, el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció que s'executarà entre aquest 2026 i el 2027 es destinarà a millores tècniques al teatre, la biblioteca i al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica, a banda de també la climatització per augmentar el confort dels usuaris. Des de la Regidoria de Cultura s'ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. Bona tarda, avui és 30 de juliol. Comencem l'informatiu.

0: I com és habitual, comencem l'informatiu com sempre repassant en titulars quines són les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Estiu Jove de Can Vallà ha tancat ja l'edició del 2026 i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb la participació d'aproximadament 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el mes de juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. L'equip de dinamització ha valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat de ruta amb pernocta Joves a Marxa es va haver de suspendre per falta de participants. Això servirà, segons han dit, per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions dels joves. I avui també parlarem de salut perquè l'Hospital Asil Sant Jaume estrena una terrassa terapèutica a l'aire lliure tant per pacients com per familiars. L'espai situat a la primera planta de l'edifici antic s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa i compta amb tancament de seguretat, tendals i plantes aromàtiques. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure. I també avui parlarem de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat a l'Almaresma. El cartell d'aquest estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Dausà, entre altres, fins a la Cluenda, que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesanat i un segon escenari per a artistes emergents. I pel que fa al temps, aquesta tarda s'ha de mantenir estable i també assolellat a tota la nostra comarca. No s'esperen pluges. El vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a marees de maró al litoral del Maresme Sud i en estat de maró a la costa del nord de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 31 i els 35 graus. A Palafolls el cel estarà ben assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 35 graus i mínimes que baixaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant d'una nova subvenció que rebrà el nostre municipi. En concret, rebrà prop de 88.000 euros per part de la Diputació per modernitzar el teatre, la biblioteca i el local d'entitats. L'Ajuntament ha estat beneficiari d'una subvenció de 87.750 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. Aquesta injecció econòmica forma part del programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals i es destinarà a tres espais clau de la vida cultural del nostre poble. L'ajut es repartirà entre aquest 2026 i 2027 per finançar diverses millores tècniques i estructurals. Concretament, el teatre rebrà la partida més gran, amb 57.595 euros. Al local d'entitats es destinaran 17.425 i a la Biblioteca Enric Miralles comptarà amb una subvenció de 12.728 euros per la seva adequació. Aquests fons serviran per dur a terme actuacions d'accessibilitat, millora de la climatització i el confort, així com la renovació de la il·luminació, les instal·lacions elèctriques i l'eficiència energètica d'aquests espais. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Pla, ha destacat la importància d'aquesta aportació per anar més enllà de que permet el pressupost municipal. A la vegada, explica que les actuacions se centraran en el confort de tots els que utilitzen aquests centres.
1: Doncs aquesta nova subvenció, que és de 87.000 euros, doncs va destinada a tres equipaments, no? Al teatre, al local d'entitats situat en el Fòrum Palatilo i a la biblioteca, i el que servirà és per fer obres de millores pel que fa a la il·luminació, a la climatització, al confort de les persones que l'utilitzen i sobretot a l'accessibilitat també a aquest equipament. Doncs nosaltres sempre diem, no?, que no deixem de buscar subvencions, que també és la manera de poder fer més coses del que permet el nostre pressupost, i si de retruc doncs això serveix per millorar els equipaments i sobretot perquè els usuaris, doncs, a més, que moltes vegades és un treball conjunt, no?, amb els usuaris de demandes que ells tenen, perquè al final són els que els fan servir.
0: Palafolls no és l'únic poble de la comarca que es beneficiarà d'aquest pla de modernització cultural. En total, la Diputació invertirà 1.751.010 euros al Maresme per actuar en 56 equipaments de 23 poblacions. Entre els pobles veïns que també rebran aquestes subvencions, destacant Tordera, on es faran obres al Teatre Claver, Santa Susana i Calella, entre altres. I seguim amb altres notícies. Parlem de l'estiu jove de Can Balla, que ja ha acabat i ho ha fet amb un balanç molt positiu i amb prop de 150 participants. Un cop finalitzat l'estiu jove de Can Balla, el local ha fet una valoració molt satisfactòria de la programació d'aquest estiu. Una proposta integral que ha combinat lleure, natura i formació per la joventut del nostre poble durant el mes de juliol. Amb gairebé totes les places exaurides en la majoria de propostes, l'equip de dinamització ha destacat l'èxit de la convocatòria d'enguany. Marta Martí, dinamitzadora de Can Balla, valora molt positivament el desenvolupament de les activitats. Segons les dades que ha exposat, s'estima que entre 140 i 150 joves han participat en el conjunt de la programació d'aquest estiu.
2: Estem molt contents, de veritat, la valoració de l'estiu jove és superpositiva per part de l'equip, i perquè bueno, al final gairebé totes les places de totes les activitats exaurides. Vam començar amb un curs de premonitors i premonitores amb un total de 15 joves inscrits, i molt contents perquè a més a part de tants joves inscrits en l'activitat, a més joves que no són del municipi, no? Que vol dir que és un curs que comença a agafar nom, que en els joves els agrada.
0: Malgrat l'èxit general de l'activitat Joves en Marxa, que proposava una ruta en pernocta per la zona de Sadernes, Talaixà, Sant Aniol, no es va poder dur a terme per falta de participants.
2: Pensem que Joves en Marxa, bueno, li van voler donar una volta, no?, del 300% gairebé, sí, i llavors creiem que el problema és que encara no s'ha pogut realitzar cap edició d'aquest nou Joves en Marxa, i no estan veient la potencialitat que té, no? També aquest nou format consisteix en una ruta, en una sortida de dos dies, creiem que potser és algo que encara, quan no ho has viscut, potser té certes resistències. També és cert que va coincidir les rutes que realitzen des de l'esplai, no?, que són molt, molt famoses i que els joves disfruten moltíssim. Tots els joves que van a l'esplai, pues, no?, una de les seves grans fites és poder fer aquesta ruta d'estiu, llavors quedava com massa a prop.
0: Des de Can Balla, però, es prenen aquest fet com una oportunitat per parlar amb els joves durant el curs i replantejar l'activitat si cal, amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les seves motivacions. Un cop finalitzades les activitats d'aquest mes, el centre treballa ja intensament en la preparació de la Festa Major, tot i que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 de juliol. Volíem dir que el local estarà tancat per vacances del 10 al 17 d'agost. Seguim amb altres qüestions, en aquest cas ara relacionades amb salut, perquè l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat un nou espai terapèutic a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, un dels centres de referència pels palafollencs, ha inaugurat recentment una nova terrassa terapèutica i de convivència. Concretament, s'ha transformat un espai de la primera planta de l'edifici antic, que es trobava en desús des de fa anys, en una zona totalment equipada per la rehabilitació i el descans. La intervenció ha consistit en l'adequació d'una terrassa amb tancament perimetral de seguretat, la instal·lació d'un tendal retràctil i l'enjardinament amb plantes aromàtiques, gessamí i heura. L'objectiu principal, segons han detallat des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és oferir un entorn que redueixi la sensació d'hospitalització i afavoreixi el benestar dels pacients a través del contacte amb la llum natural i l'aire lliure. La transformació està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. A més de ser una zona de descans amb mobiliari exterior, la terrassa s'ha dotat d'equipament mòbil de rehabilitació perquè els equips d'educació social i fisioteràpia puguin traslladar part de les seves activitats a l'exterior. I ara cap on marxem és cap a Santa Susana i de cara a aquest cap de setmana, perquè el Festival Mar d'Estiu torna després d'un any pausat. Aquest agost el Festival Mar d'Estiu reprèn la seva activitat al torrentó de Can Gelat a Santa Susana. L'esdeveniment torna al calendari cultural de l'Almaresme després que el 2026 no es pogués celebrar. Segons es va explicar en el seu moment, l'aturada va servir per treballar en una proposta renovada i per consensuar un espai definitiu, després dels entrebancs petits amb l'emplaçament en edicions anteriors. El cartell d'aquest estiu, que comença demà, inclou una dotzena de concerts amb artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Luz Casal, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Miquel Ríos i Sergio Dalma, entre altres. La cloenda del festival està prevista el dia 17 d'agost, amb l'actuació de Rosario. Com a novetat principal, el recinte incorpora el Garden Village. En aquesta zona s'ubica l'oferta gastronòmica gestionada per Cal Blai, un mercat d'artesania, i un segon escenari on actuen artistes emergents, com Sergio del Bocchio, Julia Cruz o Pablo Domínguez, abans dels concerts principals. L'actual Mar d'Estiu té el seu origen en l'antic Festival Arts d'Estiu de Pineda. La trajectòria d'aquest certamen va patir un punt d'inflexió l'any 2023, quan la dotzena edició va haver-se de suspendre pocs dies de començar. El motiu era la falta d'autorització del Departament de Territori de la Generalitat, motivada per un estudi d'impacte acústic que no complia els requisits, i també per les queixes d'un grup de veïns de la platja dels Pins pel soroll de l'any anterior. Arran d'aquesta suspensió, l'any 2024 el festival va canviar de nom i es va traslladar a Santa Susana per tal de salvar l'esdeveniment i poder complir amb les normatives acústiques en aquest nou emplaçament.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on us expliquem de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Concretament, l'any passat, el 2025, parlàvem de les AFA de Palafolls que s'unien per reclamar millores per l'Escola Horitzó de Pineda. Aquella tarda, representants de les AFA dels centres educatius de Palafolls es van reunir amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament. La intenció de la trobada era conèixer més detalls sobre la reunió al Parlament dels alcaldes de l'Almaresma amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Després de ser coneixedors que el departament invertiria 200.000 euros en millores a l'Escola d'Educació Especial Horitzó, però que no seria fins 5 anys després, és a dir, fins al 2030, seria quan estaria construït el nou centre. Les famílies, en aquest cas, van decidir actuar. El 2021, és a dir, fa 5 anys, Palafolls reciclava més de 9 tones de roba en el primer semestre de l'any. La Fundació Humana va recuperar 9.382 quilos de tèxtil usat a Palafolls entre el gener i el juny d'aquell any. Una roba que va tenir una segona vida, ja fos amb la reutilització o el seu reciclat. Aquestes més de 9 tones representaven un augment del 5,4% respecte als primers 6 mesos de l'any anterior, del 2020. Les més de 9 tones recuperades per Humana equivalien a 42.200 peces de roba que veurien en aquell moment perllongat el seu cicle de vida útil, perquè aquesta roba, un cop destriada per la Fundació la seva nau de l'Ametlla del Vallès, es reutilitza o es recicla. L'entitat va afirmar estar molt satisfeta i agraïda per la recollida al nostre poble. I també marxem 10 anys enrere en el temps, el 2016, quan més de 1.200 persones es van manifestar contra el tancament de Nilstar. La manifestació en contra dels acomiadaments que la direcció de la fàbrica Nilstar de Blanes volia dur a terme, va reunir aquell dimecres més de 1.200 persones. Els assistents es van reunir per defensar la viabilitat de la fàbrica i denunciar un nou ERO, amb el que la direcció de l'empresa volia fer fora 155 treballadors, del total de 219 de la plantilla. Segons els empleats, es tractava d'un tancament encobert perquè la producció de la fàbrica no podria seguir amb els treballadors restants. La mobilització va començar a les portes de Nilstar cap a les 6 de la tarda. Des d'allà van sortir unes 600 persones i al llarg del camí fins a arribar a la plaça dels Dies Feiners de Blanes s'hi van anar sumant fins a superar les 1.200. A més, el pas dels manifestants per la carretera d'accés a la Costa Brava va fer necessari tallar el trànsit durant uns quants minuts.

0: El que ara mateix farem serà conèixer la previsió meteorològica del temps amb el company, amb el Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Així coneixerem tots els detalls de què és el que ens espera per aquests pròxims dies. Hola, Quim, bona tarda.
1: Continuem aquest migdia amb un temps tranquil i assolellat, amb temperatures que tornen a pujar una mica i, de fet, les màximes ja s'acosten als 34 graus a l'interior de la comarca i als 32 en alguns punts de la costa. Pujaran encara un grau més a primera hora de la tarda d'avui, una tarda en la qual tornarem a tenir temps estable i ambient assolellat a tot el Maresme, amb vents que bufaran lleugerament moderats de Garbí i la situació marítima estarà dominada pel marejol en mar de fons o fins i tot per àrees de maror cap a l'àrea del litoral del Maresme Nord. Per la seva banda, demà s'espera que tinguem alguns núvols més, que arribaran sobretot de cara a la segona meitat del dia, de cara a la tarda i al vespre. Uns núvols que no deixaran precipitacions aquí a la costa, però que sí faran que puguin baixar un palet les temperatures màximes. Poca cosa, en general, continuarem amb calor i molta xafogor, que és el que toca d'altra banda a la recta final ja del mes de juliol. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima doncs força tranquil·la, amb aquest Garbí que com a molt serà lleugerament moderat, la mar dominada pel marejol en mar de fons i el que dèiem, temperatures un palet més baixes. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, continuarem amb la presència d'alguns núvols que seran poc importants, no deixaran precipitació i faran que les temperatures siguin semblants a les de demà divendres. Per tant, l'ambient que continuarà força càlid a tota la comarca. Tot això amb vents que continuaran de fluixos a lleugerament moderats, amb el típic Garbí a prop de la costa i amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant de nou en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafoll rebrà prop de 88.000 euros de la Diputació de Barcelona per modernitzar diversos equipaments culturals. La subvenció es destinarà a millores tècniques al teatre, a la Biblioteca Enric Miralles i també al local d'entitats. El projecte preveu actuacions en accessibilitat, renovació de la il·luminació i millora de l'eficiència energètica i la climatització per augmentar el confort dels usuaris. La regidora de Cultura ha destacat que aquests fons permeten realitzar obres que van més enllà de les capacitats del pressupost municipal ordinari. I l'estiu jove de Can Vall ha tancat l'edició d'aquest 2026 amb un balanç positiu i amb la participació de 150 joves. La programació d'enguany ha combinat activitats de lleure, natura i formació durant tot el juliol, exhaurint gairebé totes les places disponibles. Els dinamitzadors han valorat molt satisfactòriament l'assistència, tot i que l'activitat Joves a Marxa va haver-se de suspendre per falta de participants. Aquest fet servirà per replantejar futures propostes i adaptar-les millor a les motivacions del col·lectiu jove. I en salut, l'Hospital Asil Sant Jaume ha estrenat una terrassa terapèutica a l'aire lliure per pacients i per familiars. L'espai, situat a la primera planta de l'edifici antic, s'ha transformat en una zona equipada per la rehabilitació i el descans que portava anys en desús. La intervenció està possible gràcies a una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa. L'objectiu principal és reduir la sensació d'hospitalització i afavorir el benestar dels malalts mitjançant el contacte directe amb la llum natural i l'aire lliure.

I finalment hem parlat de cultura perquè el Festival Mar d'Estiu torna demà a Santa Susana amb una dotzena de concerts d'artistes de renom. Després d'un any de pausa per consensuar el seu emplaçament definitiu al Torrentó de Can Gelat, el certamen reprèn la seva activitat. El cartell de l'estiu inclou actuacions de Zúquero, Sopa de Cabra, Luz Casal i Joan Daus, entre altres, fins la Cloenda, que està prevista el 17 d'agost. Com a novetat, el recinte també estrena el Garden Village, una zona amb oferta gastronòmica, mercat d'artesania i un segon escenari per a artistes emergents.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 30 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies les podeu recuperar, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.